veig una estona, menys després m'esturimona, que es promessa ambient amb més.